Hermosa vall, bressol de ma infantesa, blanc Pirineu, marges i rius,